0: xiqueta l'ona que tomba vent.
1: Oh, oh.
0: I se la vela quan gronxa la pena. Després què?
1: Oh, oh.
0: El cel cau quan vas badar.